0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: A contracorriente.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: col·laboració més espectacular. Sí, a Coldplay, Run with the Stars, Skunks, Let Me Up, Marta Sánchez de No Get Together and The Mall. Per arrencar esta segona horeta junta sent el despertador de Blue Radio, qui el parla, qui t'acompanya, Tomi Juan Tormo, hasta les 9.
1: Estás escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.
0: Por el doneme el bon dia i la benvinguda si t'acabes d'incorporar. Si estàs ahí, gràcies per despertar amb nosaltres. Com cada dia de dilluns a divendres, entre les 7 i les 9 del matí en Blue Radio, Despertador Blue.

ja és dijous, juernes, 2 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. És temps de 100% Radio Fórmula, passant de 9 minuts de les 9 del matí. Fins les 10 és el temps per a dedicar-nos a observar la premsa musical del dia i veure de qui se parla en ella. I com cada dijous, te parlarem de com van les ventes musicals a Espanya. Tot això en seguida. Però abans, i molt important, saludar als patrocinadors. I és que fins les 10 comptem en G-Sport. G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Estan imatjativa a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te

The Wind. I de moment esperem, ens parem, perdó, en la primera pàgina on tenim l'efemèride. I ahir es conten que avui felicitem l'aniversari a Damini Ebonulawa Ogulu. Bueno, pues el coneguem per el seu nom artístic, Burnaboy. I l'hem conegut fa poc, gràcies a esa col·laboració amb Shakira per a la cançó del Mundial 2026, el Dai Dai. Bueno, pues Burnaboy, Barnaboy, és un cantant, compositor i productor discogràfic nigerià. Va saltar a la fama ja per l'any 2012, després de presentar Like to Party. I avui en dia és considerat un dels rappers més importants a nivell.

Comencem amb el Dai Dai perquè avui és el cumple de Burna Boy. Ahí està junta Shakira amb la cançó oficial del Mundial 2026. Bueno, avui dijous, ja juernes, i anem a trencar la setmana esta nit. Bueno, pues amb el partit de la selecció, veritat. Esta nit, a partir de les 9, Espanya juga el Mundial. Estem frontem a Àustria, n'hi ha que guanyar sí o sí, eh? Bueno, pues tal vegada és una senyal bona. Que avui sigui el cumple de Burna Boy.

de l'oratge per avui i ja per al cap de setmana. I ho fem a través de la web oratgeneta.com. Avui es diuen calor mesurada a l'espera de la segona ona de calor de l'estiu 2026. Tornem a alçar amb cara de somni, perquè la nit ha sigut de nou d'insomni. Temperatures molt altes, barrejades amb humitats també molt elevades. Els núvols són abundants a primera hora al centre i al sud, on no es descarta alguna gota, però estos no tardaran en desfer-se i deixar pas al sol, quedant un dia tan bascós com en els últims dies, però temperatures màximes un poc més baixes. Arribarem demà al primer divendres del juliol, a les portes del cap de setmana i a la segona ona de calor de l'estiu, que començarà a manifestar-se en ponent a la península i a poc també a la comunitat, amb temperatures un parell de graus més altes al centre de la jornada. El cap de setmana i l'inici de la setmana que ve notarem com continuen pujant les temperatures com a aperitiu d'un nou i important repunt de calor de cara al centre de la setmana. I amb pocs canvis d'oratge, tret de les tronades que poden marcar alguns models per el diumenge i dilluns de vesprada, que afectarien al nord i a l'interior de la comunitat. Bueno, pues anem preparant-nos, eh? Perquè el que ve per a la pròxima setmana és calor, però a manta, eh? Màxima prevista per avui, 33 graus. Bueno, pues el que passa és que n'hi ha tanta humitat que eixa basca, veritat. Bueno, pues pareix que estem a 40 graus, que no podem parar de suar. Bueno, pues avui màxima prevista a Xàtiva de 33 graus. Demà divendres, 37. Dissabte, 38. I si mirem per a la pròxima setmana, es pareix que cap dia anem a baixar dels 40 graus. Serà a partir del dilluns, quan aplegue de ple, està segon.

propasa un clàssicon de Los Rebeldes, com és el tema Mediterrània. Diu el missatge, esta la vull dedicar per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina d'Àfrica.

els sobrers que tenim a la teulada. Me diuen, posamos una de marea que la necessitem. Que avui acabem pronter o ens evaporem. Bueno, pues vinga, molt de ànim, xics. Penso que avui les màximes baixen i molt, L'única cosa mala, pues és la humitat tan alta que tenim, que fa que suen molt. Però les màximes avui que ens donen són de 31 o 32 graus, Així que ànim. I esta que se la veu guanyat ja.

dues setmanes amb l'etiqueta de candidat a colar-se en llista, però no ho acaba de aconseguir. A veure si esta setmana Malú té més sort amb el seu nou tema aquí. I se cola entre visos 50 més importants de Bloom.

0: Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
1: 678 60 53 30. Contacta con Blue Radio.
2: En la anterior hora te posaba Malú amb el seu tema aquí i te deia que la teníem des de fa unes setmanes etiquetada com a candidata a colar-se en llista, però que no ho acabava d'aconseguir. Bueno, pues esta setmana la competència és ben gran, eh? Perquè n'hi ha molt de candidat. Un d'ells, un dels importants, este que acaba de sonar, Another Drink. Un tema que ens presenta Marshmello en companyia de Kelsey Ballerini. Més candidats? Bueno, pues el llistat és molt llarg, eh? Però només te dic que és important. Matt Hansen i el seu Think About Me. No, pues Matt Hansen és una banda que recorda molt als Bon Jovi, que ha plegat des dels Estats Units. El Vega Life on vol colar entre els importants el seu Agüita de Coco. I Naina i Jules, la versió que han fet del Cara de Cun. Juan Magán presenta Algo Más. Benson Boone, The Time of My Life. Inna presenta dos temes. Ella és candidata per partida doble, amb el Morenito i amb el Wiseguei. Al igual que Dani Martín, que també presenta dos temes, 18 i La Suerte de Mi Vida. Els dos en el remix a càrrec de DJ Nano. L'Erika presenten ¿Quién me presta mi guitarra? Taburete, Carta Blanca, Ultra Ligera, Alguna Película y etcétera, etcétera, que el llistat és ben llarg. Molta competència i això sempre es va per a nosaltres perquè només aconseguiran colar-se en la llista els més importants, els millors. Sí, la segona hora per a este 100% peticions. De 7 són els minuts que passen ja de les 11 del matí. Molt bon dia de nou a tots. Bueno, es telefonen per ací. 678-60-53-30. Peticions dedicatòries, telefonant-nos o enviant-nos un WhatsApp. 678-60-53-30. Proposeu un tema i si vos apetís el podeu dedicar.

anomena la nova ambició rubia. Ja és Sabrina Carpenter amb el Man Child. Telefona ben per així, i era per a proposar-nos un tema, un defecte pasillo, el de pan i mantequilla. Bueno, pues cançó que volen dedicar per a tots els d'Arcaem.

estem dels amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar, perquè comencem a pensar ja que és el que anem a dinar avui. Que tinguem calma i tranquil·litat, perquè ells ja estan cuinant per a nosaltres. Només cal que després passem i ho arrepleguem. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Després passes i t'emportes el dinar ja fet. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. I damunt ens deixen per ací amb un gran èxit com és este Walking on Sunshine. No cal cuinar per a dinar bé cada dia, simplement cal passar-se per el Mirador del Passatge. A Xàtiva, al carrer.

0: que sí, de Saca No Meses Música. Tú pasa por el mirador del pasaje y disfrutarás también de esos my cars. Coches 10, amplia variedad en arrozos, ensaladas, pastes, verdures rellenes, pan un montón de calderos, pan, guiso de carrillada, guiso de codillo. Tú pasa, tria y vine a ver. Amb el mirador del pasaje. Això t'hi va al carrer La Reina 48. Això és on està el xàrter, cap a dins en el passatge de la finca. I el telèfon, 6635 4633 744. Si ja saps què vas a demanar, fes com andam.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

en Borer el Partit España-Austria en el bar La Piscina de Novetlén. Juguem Borer el Partit i, per què no, una tapeta, una cervesa, sopem allí. Telèfon per a reserves, 633 675 351. Allí s'està molt fresquet, eh? 633 675 351. Avui vegem l'Espanya-Àustria al bar La Piscina de Novetlén.

Els diners no donen la felicitat, però quan que ajuden. Ahí estava Maluma, ahí estava amb el seu últim tema, Tu recuerdo. I és que si el demanava amb la reina del Sàhara, diu, vull que la última de Maluma. La dediqué per a la Sandra o per a tu i per a mi. Bueno, pues gràcies per esta aportació. Ja vaig a molt bé el dia. Las mañanas

4 y Barnum. Mira cómo arde. Y eso es el nuevo tema que nos presenta Katy Perry. De vegades n'hi ha que trencar amb tot per tornar a començar i tornar a l'època musical en la que uno va ser feliç i reprendre aquello que el va fer despegar en la indústria. Bueno, pues estes són les paraules de la pròpia Katy Perry. Ha passat uns últims anys molt durs en la indústria musical. De fet, molta gent deia que no anava a tornar a ser mai més qui era. Però està demostrant tot el contrari. Katy Perry torna i ho fa més força que mai. Ho fa amb este nou senzill que ens ha presentat, Watch It Burn. Tinc per ací la nota de premsa que l'acompanya. I anem a veure, bueno, pues, els detalls importants. Watch It Burn ve acompanyat d'un videoclip molt potent i dirigit per un espectacular Christian Brosler, responsable també del seu últim clip, Band-Aid. La cançó és de tall pop-rock catàrtic i recupera el registre més guitarrero dels primers temes de Katy Perry, a l'estil del Hot and Cold o el Kiss a Girl. Perry parla de trencar una relació i de posar-se a una mateixa en primer lloc. No quiero hacer una escena, pero dame gasolina, és el que conta. Bueno, pues Katy Perry, que torna i ho fa amb molta força, eh? Bueno, pues este Watch It Burn té tot per a convertir-se en un número uno en els pròxims mesos. No el perdem de vista.

rápido presentándonos el SEO Champions. Bueno, pues este tema no es oficial en el álbum de la FIFA dedicado al Mundial de 2026. Ella el va a llançar, y sí, de manera independiente, pero es un disc que més força està tinguent, eh? Per a que la indústria musical se doni compte de que els que manen realment són el públic, no ells, eh? Sobre les 12 del migdia i així amb ganes i amb energia obrim la tercera hora d'este 100% peticions.

més escoltem esta més pegadissa a la teva ben veritat. Con todo. Però sí, tenim un WhatsApp que ens demanava la nova de Los Caños. Diu el missatge, que m'encanta. La dedique per a tu, per a mi, per a tots.

audis de Ultraligera. Bueno, pues ja ens agradaria tindre resposta per això. Però de moment no ho sabem, no ho compten. No tenen pressa, eh? I quan tenen una cançó nova, quan entren a l'estudi, ràpidament la publiquen. Aquesta és una de les últimes, Lapsus. Sí que sabem que serà esta la que li dona títol a la nova col·lecció.

0: ha quedat molt simpàtica esta versió, que sí? Pues per a simpàtica, Naina, eh? Tots els que col·laboren amb esta artista se queden prendats d'ella, eh? Gent com, per exemple, ella, Jules, o Espigas Flaguas, o, per exemple, la Fúmiga, eh? Que sempre parlen delícies d'ella. De fet, sempre diuen, quan se refereixen a Naina, que ella és la seva germana xicoteta. Recordeu que el pròxim 15 d'agost la tindrem actuant a Xàtiva des del concert de la nit jove. Junta Romàntic Dimoni i també la Fúmiga. Entrades ja disponibles.
1: Blues Radio Xella. Vamos. Vamos sobrados de música.
2: ¿Quieres escuchar nuestros programas completos? Entra en nuestro perfil de Instagram y pulsa el enlace.
3: Solo necesitas tres pasos. Entrar en nuestro perfil, pulsar el enlace y disfrutar de todo nuestro contenido. Podcast, entrevistas, música y mucho más.
2: Así de fácil.
4: Esta es la música que te activa. La música de 100%.

I Made You Love Me. És l'últim tema d'Ariana Grande i a més te'l posem per ací perquè és molt important perquè està en llista. Forma part d'això 50 més actius en Blue Radio en aquestes setmanes. Ariana Grande, ja té que estar nerviosa perquè molt pronter publica el seu nou disc. Aplega el pròxim dia 31 d'aquest mes de juliol. Bueno, pues serà l'octau que publique de llarga duració. Estarà format per 12 cançons i es titularà Petal. Ja està, hi podem llegir, ja no coneguem més. Este tema és una carta de presentació. Són així com a molt grandios, com tot el que fa Ariana Grande, veritat. Ella descriu este projecte amb estes paraules. És algo lleno de vida que crece a través de les grietas de algo que està frío, duro y desafiante. La temàtica de l'àlbum se centra en quiero romper con todo tipo de vínculos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi propia cabeza, voces externas o cosas que ya no me sirven. Continúa contando la cantante. Bueno, pues molt pronter, en unes setmanes, el pròxim dia 31, estarà disponible Pepe.

este tema també candidat en esta setmana a colar-se en la llista. És el Talk to You. L'aprofitem ara per a donar-te la benvinguda a l'última hora d'este 100% peticions. Dir-te això de que el matí està passat i superat.

0: Mau, què per així ens deixa un beso a la mitad.
1: El tiempo en medio de un abrazo.
0: Te parlé de Enol y de la oreja de Van Gogh. ¿Qué tienen en común estos? Bueno, pues que el próximo 4 y 5 de septiembre estarán actuando al Roig Arena de València. La oreja de Van Gogh comença el seu tour Tantes coses que contar, Tour 2026. I té doble parada a València. El 4 i el 5 de setembre estaran actuant al Roig Arena i han anunciat ja que com a teloner contaran amb ell, amb Enol. Entrades ja disponibles.

0: Yorgaki y el Exit, Una Noche. I estem preparant ja per ací la novetat del dia. Ja saps que estem sempre ve de la mà d'autobuses xambitos. En seguida coneguem una nova cançó. I avui ve de la mà d'Efecto Pasillo, així que no te la pergues. Autobuses xambitos sempre es porten on necessitem. Si esteu organitzant un viatge, una eixida, un event, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura. Autobuses xambitos ho passa ben fàcil. 696-930-910. I anem ja per aquesta novetat.
1: Novedad.

Corocito o La Malagueña en la seva última versió. He dit malagueña, veritat, no, mangaleña. Llegia jo per així mal. 10 minuts i alcancem les dues. I sí que anem tancant, anem completant este 100% peticions. Esta edició del dijous 2 de juliol de 2026. Un dia en el que els més futboleros, bueno, pues estaran ja esperant com a locos que apleguen les 9 de la nit, veritat. Bueno, pues recordatori una altra vegada en este matí. Esta nit juga Espanya el Mundial. Tenim que estar tots ahí, eh? Animant-los i enviant tota la bona vibra que puguem. Ens enfrontem a Àustria, eh? A un equip que se'l coneix com a Das Team o com el equip. Un equip dur, eh? Però tenim que poder a més. Sí o sí? Que si no, m'ho tornem a casa. Això no pot ser. Bon plan per aquest dijous, veritat? Avui sí que és de veres que ja és de juernes, avui trenquem la setmana. Desitjar-vos molt bona vesprada a tots. Fins demà. Salutacions de Jessica.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Ahí estaba Lola John.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.
2: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
3: Contacta con nosotros a través del 678-647-220.
5: Ángela, en tu mesa calidad. Don Chugorri, la fresca.
3: Amics d'esportges, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porches Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
6: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
7: Piensa en Azul.
6: Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

ja sabeu, Connected to Selected Music, amb qui t'està parlant, Pablo de Matos. Sí, jo sóc Pablo de Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores. A on? Doncs en Blur Radio. I en quina freqüència es pot escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.bluradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22 a 23 hores,

programa de Wii, bueno, el de Wii, el de totes les setmanes, eh? Ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, eh? Xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada els dissabtes, en les noches del Tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es allí podreu també escoltar

0: Bé, doncs ja sabeu que com cada setmana vaig estar centraíssim realitzant la sessió i vosaltres sols heu de gaudir-la.
1: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
0: Així que vinga, comencem, ara sí que sí, però ja amb molt de ritme, amb molt de grup. Vinga, anem a per el programa d'avui.

Bé, amics, amigues, què tal? Espero que hagueu gaudit molt, molt, molt, molt de la sessió d'avui. Una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hagi gaudit. Si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos que vos espere

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Comienza Sindicato del Vinilo, el sonido de los 80 y los 90. En cabina, Quique Vallés.